mi amunt ja està prega partida. N'hi ha compadre i avisa, va meti papel per divorci. Vergonya està de ni mutu, que n'hi amunt ja n'es va cobrir. Molt fina di poca vergonya, qui n'he agafat tu per pijami. N'he gatuatge per atallo, conta molt a ti mentir el que se me verrà. El nega que té el panya quitado, el nega vot el panya xibó, nega se ha del panya.